0: Así llegamos a las 7:20, las 6:20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
2: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dilluns, és 3 d'agost. Iniciem nou mes. A veure, un nou mes, ja sabent què porta, sobretot per als municipis més menuts des de la Vall d'Albaida, el canvi d'estacionament. Per a nosaltres el que es porta és la resaca de les festes d'Aielo de Malferit i la seva entrada de morts cristians, també foc a Otos, però també la realitat de que la comarca continua celebrant, i molt. Us conte, tant Aielo com Otos continuen amb la festa. Per exemple, acaba de començar la despertar, el primer municipi que us he esmentat. Per altra banda, Arrugat i altres localitats continua eixa festa que marca l'agenda per a tots els veïns i veïnes d'aquestes localitats. Canvien moltes coses, una d'elles l'estacionament, però el que no canvia, per desgràcia, és l'horatge. Perquè la setmana comença amb un lleuger respir en les temperatures, però encara la calor va continuar sent intensa a la Vall d'Albaida. S'espera una jornada amb intervals de núvols i clarianes, que seran més amplis al final del dia, i sense previsió de precipitacions. On tinguin els termòmetres es mouran entre els 21 graus de mínima i els 39 de màxima, una temperatura lleugerament inferior a la dels últims dies. El vent bufarà fluix i variable a primera i última hora, girant a component.

0: festes sinònim de germanor a Bèlgida. Del 31 de juliol al 13 d'agost, Bèlgida és pis de festa. Viurem l'emoció dels moros i cristians. Orquestres, la millor música al carrer, el teatre i la passió del campionat de raspall. Vine amb els teus a gaudir de les nostres festes. Ajuntament de Bèlgida.
1: Cariño, ¿duermes?
2: ¿Con este calor?
1: ¿Y si abrimos la ventana?
2: Ya está abierta.
1: ¿Y si ponemos el ventilador?
2: Ya está puesto.
1: ¿Y si cambiamos el colchón?
3: Eso podría funcionar.
4: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
5: I això va passar el divendres, però cal tenir-ho en compte, eh? Un xiquet de 3 anys va haver de ser atès d'urgència al llarg del passat dijous després de patir un ofegament a la piscina municipal d'Ontinyent. El menor va ser tret de l'aigua per persones que es trobaven al recinte i en un primer moment es trobava inconscient després d'haver ingerit aigua. L'avís a l'U2 es va rebre a les 4:48 minuts de la vesprada i fins a la piscina es van desplaçar efectius de la policia local i una unitat de suport vital bàsic. A més de l'arribada de serveis d'emergència, els socorristes ja havien iniciat les maniobres de reanimació cardiopulmonar que van resultar decisives perquè el menor recuperarà la respiració i expulsarà part de l'aigua. Posteriorment, el xiquet va ser traslladat a l'hospital on va recuperar la consciència i es va confirmar que es trobava fora de perill. Com a mesura preventiva, els facultatius van decidir derivar-lo a l'Hospital de la Fe de València per continuar amb l'observació mèdica. La ràpida actuació dels banyistes, els socorristes i els serveis d'emergència va evitar que l'incident tinguera conseqüències encara més greus. I del que us acaba de contar tenen tota la informació al web de Ràdio Ontinyent. També qüestions que van sorprendre el passat divendres i és que Ontinyent ha culminat les obres del primer centre terapèutic per a persones amb trastorn de l'espectre autista de les comarques centrals, un projecte impulsat per l'Ajuntament i inclou TEA amb una aportació de 400.000 euros de la Diputació. L'alcalde, Jorge Rodríguez, ha destacat que el nou espai suposa un pas de gegant i evitarà que moltes famílies hagin de desplaçar-se fora de la comarca per rebre atenció especialitzada. L'escolten.
6: És de la creació d'un recurs que no existia en pobles de prop de la nostra ciutat, que durant molts anys ha estat reivindicat per Incloutea, que durant molts anys ha tingut que desplaçar-se a altres ciutats per rebre un servei que ara podrà tindre a la nostra ciutat i que no sols va beneficiar a Ontinyent, sinó al conjunt de la comarca.
5: La vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguís, ha mostrat la seva satisfacció per haver contribuït a fer realitat un centre que ajudarà a millorar la qualitat de vida de famílies i xiquets i xiquetes.
7: Hem ajudat en tot el que hem pogut, amb una ajuda de 400.000 euros que ha fet possible que aquest centre siga una realitat. I la veritat és que des de la vicepresidència per a mi és un orgull poder ajudar a la gent d'Ontinyent a poder tindre un centre com aquest.
5: Per la seva part, la presidenta d'Incloutea, Núria Cantavell, ha qualificat les noves instal·lacions d'impressionants i ha explicat que permetran ampliar els serveis de l'associació i oferir una millor atenció a totes les famílies.
7: Hem passat d'un local mitjanament molt bé per a poder tractar al principi les famílies, però bueno, això s'anís de lo normal. Molt bé, molt bé, molt contentes. La veritat, jo és que mira que hem anat a puestos a alguns locals i a centres i com este, pues la veritat és que no. Super, super, estic encantada.
5: I en un minut parlem de successos. En aquest cas parlem de detenció. Són les 7:26 minuts.
8: Hoy por hoy Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
9: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
10: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para la tuya, por usarla 4 veces y pagarla todo el año.
11: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
5: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal especialitzada en robatoris pel mètode del Butró que actuava a la Comunitat Valenciana i també a Conca. Entre els municipis afectats es troba Montalvo.

0: En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida El Match 65, Ontinyent.
1: I comencem amb això. Un xic de 3 anys va haver de ser atès d'urgència passat dijous després de patir un ofegament a la piscina municipal d'Ontinyent. El menor va ser tret de l'aigua per persones que es trobaven al recinte i en un primer moment es trobava inconscient després d'haver ingerit aigua. L'avís a l'U2 es va rebre al voltant de les 5 de la vesprada i fins a la piscina es van desplaçar efectius de la policia local i una unitat de suport vital bàsic. Abans de l'arribada dels serveis d'emergència, els socorristes ja havien iniciat les maniobres de reanimació cardiopulmonar, que van resultar decisives perquè el menor recuperara la respiració i expulsara part de l'aigua. Posteriorment, el xiquet va ser traslladat a l'hospital on va recuperar la consciència i es va confirmar que es trobava fora de perill. Com a mesura preventiva, els facultatius van decidir derivar-lo a l'Hospital de la Fe de València per continuar amb l'observació mèdica. La ràpida actuació dels banyistes, els socorristes i els serveis d'emergència va evitar que l'incident tinguera conseqüències més greus. Ens quedem a la capital de la comarca, perquè Ontinyent ha culminat les obres del primer centre terapèutic per a persones amb trastorn de l'espectre autista de les comarques centrals, un projecte impulsat per l'Ajuntament i inclou TEA amb una aportació de 400.000 euros de la Diputació. L'alcalde, Jorge Rodríguez, ha destacat que el nou espai suposa un pas de gegant. L'escoltem.
2: És de la creació d'un recurs que no existeix en pobles de prop de la nostra ciutat, que durant molts anys ha estat reivindicat per Incloutea, que durant molts anys ha tingut que desplaçar-se a altres ciutats per rebre un servei que ara podrà tindre a la nostra ciutat i que no sols va beneficiar a Ontinyent, sinó al conjunt de la comarca.
1: Per la seva part, la presidenta d'Incloutea, Núria Cantavella, ha qualificat les noves instal·lacions d'impressionants i ha explicat que permetran ampliar els serveis de l'associació i oferir una millor atenció a les famílies.
3: Hem passat d'un local mitjanament molt bé per a poder tractar a principi les famílies, però bueno, això s'anís de lo normal. Molt bé, molt bé, molt contentes. La veritat, jo és que mira que m'han anat a puestos a alguns locals i a centres, i com este, pues la veritat és que no. Super, super, estic encantada.
1: El centre amb capacitat per a 50 persones disposarà d'espais especialitzats i d'un equip multidisciplinari per donar resposta a les necessitats de les persones amb TEA. En un minut fem comarca. Començarem per detencions. 8 i 25.
4: Hoy por hoy Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
5: Arriba agost i Otos batega més fort que mai. De l'1 al 8 d'agost, viu les nostres festes patronals. Dies grans de cultura, esport, tradició i revetles úniques on mana la germanor. Deixes que t'ho conten. Consulta tota la programació a les nostres xarxes socials. Regidoria de Festes. Ajuntament d'Otos.
6: Ja està als quioscos l'Extra Moros i Cristians 2026, que dita-lo clar. Entrevistes als càrrecs, els actes, articles d'interès i les millors imatges de les festes de l'any passat. Tot això i molt més a l'edició especial que l'Oclar dedica als moros i cristians d'Ontinyent. No et quedes sense el teu exemplar.
1: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal especialitzada en robatoris pel mètode del Butró que actuava a la Comunitat Valenciana i també a Conca. Entre els municipis afectats es troba Montaverner, on el grup també va cometre un dels assalts investigats. Els lladres accedien a les naus industrials obrint un forat, robaven el material de valor i utilitzaven vehicles sostres de les mateixes empreses per a transportar el botí. L'operació s'ha saldat amb 4 detinguts, homes entre 23 i 39 anys, als quals se'ls atribueixen 11 robatoris amb força, 4 robatoris de vehicles, tinença il·lícita d'armes i pertinença a organització criminal. Durant els registres es van recuperar diners en efectiu, joies, una arma de foc i nombroses eines sostretes. I el nostre repàs municipi per municipi comença a Fontanars dels Alforins, que recorden celebrarà l'any que ve, en 2027, el centenari de la seva Constitució com a municipi. L'alcalde, Julio Biosca, s'ha reunit amb el president de la Diputació, Vicent Montpó, per demanar la col·laboració de la institució en els actes commemoratius. Entre les iniciatives previstes hi ha l'edició d'un llibre sobre la història del poble, la recuperació de símbols locals i la creació d'una partitura per a l'himne de la patrona. Escoltem el propi alcalde.
7: Notem i sentim el recolzament i l'espenta de la gent del poble que vol, diguem, que esta data siga significativa. Aleshores, és com una reafirmació de l'interès que tenim per fer que el nostre present com a poble siga el que és molt bo, però que el nostre futur, diguem, que no siguin només 100 anys, sinó que siga molt més. Aleshores, i se suma de tota la participació, la implicació, diguem, que ens reafirma com a identitat de poble que som.
1: I allà lo de Malferit han finalitzat les obres de substitució de les finestres de la part antiga de

0: sea.
1: Bueno, esto es acabar por todo lo alto, ¿eh? Y wow, lo demás, tontería.
2: Pelos de punta.
1: Bueno, pues para ti, que mañana, muy prontito por la mañana, volverás a la cocina de ese restaurante en el que trabajas a preparar las cosas para el menú del día. Para ti y para todos los demás, mañana volvemos a las 6, las 5 en Canarias. Hasta mañana.
3: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
4: Radio Ontinyent, Cadena SER.
5: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.
6: Hola, molt bon dia, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hoy por Hoy on tinyen la Vall d'Albaida en este dilluns 3 d'agost. És un plaer tornar als estudis de Radio Ontinyent per acompanyar-vos en este inici del mes d'agost, un inici marcat per esta calor intensa, després d'un mes de juliol que ha fet història com el més càlid des de que tenim registres. Però també tenim ganes de continuar compartint amb tots vosaltres l'actualitat dels nostres pobles. Entrem en un dels mesos més esperats de l'any a la nostra comarca, amb les festes patronals i de moros i cristians com a les grans protagonistes, no sols a Ontinyent, sinó a molts pobles de la nostra comarca. Però bueno, no tot serà festa, perquè al llarg del programa també abordarem més principals temes d'actualitat que marquen estos dies a la Vall d'Albaida. Parlarem d'innovació, de cultura, de patrimoni i també de solidaritat. I, com sempre, vos acompanyarem fins a les 2 del migdia. Gràcies per triar-nos un dia més. I anem a començar un dia més coneguent quin és el pronòstic de l'oratge amb el nostre meteoròleg, en Lluís Francesc. Bon dia, Lluís, què tal?
7: Hola, Carme, molt bon dia.
8: La primera setmana d'agost comença amb temperatures altes, valors que aniran variant durant la setmana. No anem a tindre valors propis de l'època de l'any, però en algun moment sí que el tindrem, perquè anem a tindre variabilitat termomètrica els pròxims dies. En quant a les pluges, en principi queden delimitades al nord-oest, però no descartem durant aquesta setmana que tinguem algun ruixet. De moment, este dilluns, descendixen lleugerament les temperatures, així a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, termòmetres que tornaran a superar els 35 graus, dia entre poc nuvolós i intervals, molt estable i amb vents variables en superfície. El dimarts seguim amb nits tropicals, pugen lleugerament les màximes. Hem de dir que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per altes temperatures a l'interior sud de la província de València. Serà una altra jornada estable, càlida i entre poc nuvolosa i intervals.
6: Moltes gràcies, Lluís. Baixen les temperatures. Tomàs Marín, bon dia, què tal?
9: Bon dia, Carmen, com estàs?
6: Que bé, que bé.
9: Que raro se te fa,
6: que alegria tornar a escoltar-te.
9: Sí, igualment, sí, sí. Igualment, la veritat. Bueno, estem així un poquet pegant canvis i pegant voltes a tot, que si un se'n va de vacances, que si l'altre
6: no
9: torna...
6: Ja vam avisar però... que és el que passaria, no?
9: És
6: que anirien
9: que
6: canviant les veus en els programes també per donar un poquet de frescureta també.
9: Exacte, i vacances més que merescudes per als nostres compis, faltaria més. I,
6: clar,
9: ja,
6: que sí.
9: I de segur que d'ací no res, en dues setmanetes ja tornem a la normalitat. Bueno, Carmen, vaig a contar-te les temperatures, perquè ja ho ha comentat el bo de Lluís Francesc, que a pesar també torna de vacances,
6: sí?
9: La setmana,
6: sí?
9: Bueno, ha estat dues setmanes on he tingut que fer d'home de l'oratge. M'ho he passat molt bé, la veritat. I en aquest moment la temperatura on tinguem és de 32 graus. Molt bé, eh?
6: Bueno,
9: assequible.
6: No està mal,
9: que
6: no
9: m'ha arribat
6: mal
9: a dir 40, 41, autèntiques barbaritats.
6: Sí, nostre... 44 durant el mes de juliol.
9: Més mal que es pillava en casa a aquestes hores, eh?
6: Brutal.
9: Si no, uf, malament. També a la nostra comarca la temperatura es troba entre els 30 i els 33. Els 30 que marca Agullent i els 33 que marca Montitxelvo. I per donar-te dos exemples de com estan les coses a hores d'ara, vaig a triar els dos municipis que estan en aquests moments en festes. Tenim 32 graus al municipi d'Otos i la mateixa temperatura també a Llalo de Malferit.
6: Doncs amb aquestes temperatures anem a la picaeta.
3: Hoy por hoy en Tinyent, Vall d'Albaida.

0: gràcies a un projecte que ha rebut aquest suport d'Innovai. Coneixerem tots els detalls de la veu d'Alicia Olcina. I com no, no podíem no parlar del temps, de tota esta calor. Així que tindrem amb nosaltres a José Ángel Núñez, cap de climatologia d'AEMET a la Comunitat Valenciana, per analitzar quines són aquestes dades de juliol, que ja sabem que ha sigut un juliol històric, el més càlid des de que tenim registres a la Comunitat Valenciana. Parlarem de les altes temperatures, del canvi climàtic, de si pujaran, de si baixaran, i farem aquest pronòstic del temps també, perquè, Tomàs, és interessant també saber les temperatures, perquè molts pobles, com bé dius tu, ja estan en festes.
1: Estan en festes. Hi ha que saber subministrar un poquet l'oratge amb tot el que és la pròpia festa, i la veritat és que en aquests moments crec que passen pitjor la nit que el que és el dia.
0: I preguntarem també sobre les nits a José Ángel Núñez, perquè crec que estan sent unes nits, bueno, jo parlo per mi, insoportables.
1: No, personalment, igualment. Pensa el mateix.
0: Tòrrides, tropicals, sí, sense baixar dels 25 graus.
1: Clar,
0: patim moltíssima calor.
1: Sabem que aquestes temperatures són habituals, però les temperatures a la nit a mi m'estan sorprenent molt. La veritat, jo recordo les nits a la fresca, que a més és el nom que moltes programacions culturals sí. porten dels municipis, i pareix que anem a tindre que canviar el nom, eh? Hi haurà que buscar un altre...
0: Mitja caloret.
1: Exacte.
0: Més cosetes. Coneixerem també una campanya solidària de recollida d'ulleres que ha impulsat Agullent, que ja ha fet la seva primera recollida. Parlarem amb Manolo Cervera, i és membre de l'ONG Visió Sense Fronteres, i anem a parlar de com unes ulleres que ja no s'utilitzen poden canviar la vida de diferents persones. Ens ho contarà Manolo Cervera. També anirem fins a Fontanars dels Alforins per parlar amb Maria Àngeles Beneito, ella és la regidora de Cultura, perquè el municipi ja comença a preparar una cita que és històrica: el seu centenari com a municipi independent, que es complirà en 2027. Enguany complixen eixe 99 aniversari, també cada 5 d'agost fan festa al poble amb moltes activitats, però bueno, parlarem també d'eixe centenari que se celebrarà l'any que ve. Més cosetes. A Albaida tenim molta comarca per avui. Parlarem amb Maria Luisa Pla Tormo. Ella és la recent designada cronista oficial del municipi, perquè molt important això, perquè Albaida torna a tindre cronista oficial després de 41 anys, així que conversarem amb ella, estarà així al nostre estudi perquè ens conte com afronta este nomenament, i també per parlar sobre la importància de preservar la memòria històrica dels nostres pobles, que ho parlem moltes vegades. I acabarem el programa amb Àlex Borrell, regidor de Cultura d'Ontinyent, per fer un balanç de l'edició de Cultura de Barri, que ha omplit de música, de cine i d'espectacles tots els barris de la ciutat. I també parlarem de la programació dels pròxims mesos, en concret de l'arribada d'Ismael Serrano al Teatre Txegaray el 25 de setembre. Encara queda, però és que les entrades estan ahí i...
1: Saps com les tribunes de l'entrada.
0: Exactament.
1: Si no espavileu,
0: te quedes sense. Ja ho sentiu en la promo. O espavileu o es quedareu sense entrada.
1: Ho parlava en Esteban la setmana passada, quan es va anunciar que arribava Ismael Serrano. Clar, a mi em va pillar un poquet desprevingut perquè no el coneixia personalment. I estàvem parlant, qui és Ismael Serrano? Bueno, té cançons molt xuletes i de segur que vamos, va omplir el Txegaray. No se'ls presenta, ho tinc molt clar.
0: Així que ja ho sabeu, és el 25 de setembre, però les entradetes estan a la venda.
1: Abans millor.
0: Així que aprofitarem per recordar-vos-ho també al final del programa amb Àlex Borrell. Tot això és el que tenim mal oi por oi, Tomàs. Que se cuece en l'hora 14.
1: Moltes coses, la veritat. Anem a estar molt pendent d'aixes xerraetes que vas a tindre fins a les 2 de la vesprada a l'Oi Poroi, on tinguem la Vall d'Albaida. Però bueno, el principal titular que tenim ho fou la setmana passada, a finals de la setmana passada, i ho va ser este inici de setmana, aixa arribada del nou centre Incloutea, aixa arribada real d'aquest centre que tindrà més de 50 places. Comentarem un poquet en què consisteix aquest centre, us farem un poquet de desglosament de tot el que va suposar per a, ja no per a Ontinyent, sinó per a tota la comarca i les comarques centrals. Per altra banda, també ens volem centrar, perquè fa comarca, en una detenció a València, però que afecta el municipi de Montaverner, entre altres 10 localitats de València, de la província de València, per diversos robatoris. Un d'ells es va cometre a Montaverner. Us contarem més cosetes. Parlarem també de prevenció d'incendis, un tema molt, molt important. Per això ens centrarem en el municipi d'Agullent. Algun temeta que altre de municipis, farem diversos apunts, sobretot d'informació de servei. I per altra banda, tancarem com sempre contant-vos l'agenda festera per a este dia. Us avance que parlarem d'allà lo de Malferit, parlarem d'Otos, avui és l'acomiadament al municipi de Rugat, entre altres localitats, i també, com no, ens centrarem en la crònica esportiva que sempre fem en l'últim minut d'hora 14.
0: ¿Algún apuntet esportiu, Tomàs?
1: Bueno, el primer partit de la pretemporada de l'Ontinyent va ser el passat dissabte, l'estrena de Rubén Sanz com a entrenador.

0: Com
1: van veure? Sensacions?
0: Bé, positives, la veritat, és que és pretemporada. Ara no pots, no pots matar a ningú parlant mal, la veritat. Però, bueno, sincerament, molt bona primera part. La segona es va costar un poc més, és normal, n'hi ha que agafar ritme. Però, bueno, sensacions molt positives. Es va anunciar a més en el descans un fitxatge, que sempre és algo interessant, Moreno, que arriba des de la Societat Deportiva Eivissa. I, per altra banda, també estem molt contents perquè era un partit marcat en el calendari per l'esportiu, però també per lo solidari, perquè tot el recaudat anava a anar destinat, bueno, va destinat a la Fundació Diabetes Zero. Es van a replegar més de 1.000 euros. És a dir, una molt bona notícia per a continuar amb la investigació de la diabetes tipus 1. Nottingham 1938 jugarà el pròxim partit de pretemporada dijous davant el Bocairent. També serà un partit amb una vessant solidària. I per altra banda, puc contar-te que van tindre activitats al circuit d'Albaida, van tindre la volta a peu a Castelló de Rugat, entre altres qüestionetes que ja saben que al llarg de la setmana us anirem contant en tots els espais informatius i també en Este Hoy Por Hoy.
1: És estiu, però l'esport no para, eh?
0: No para, i comença la pretemporada. Tu pensa que quan nosaltres comencem la temporada radiofònica, que és el 31 d'agost, i la setmana ja tenim futbol. I la setmana ja anem al lío. No tenim ni una setmaneta d'adaptació en els ser deportius. Res de res. Al lío. Va de bo. Va de bo, però bueno, que sempre es fa molta il·lusió i crec que tothom té ganes d'esport també.
1: Bueno, Tomàs, un plaer tornar a compartir estos estudis
0: igualment,
1: amb tu.
0: Igualment, te veig molt bé, també ho veig les vacances.
1: Sí, sí,
0: desconexió.
1: Estic morena.
0: Sí,
1: estic morena.
0: Ostres, sí que, a mi mai me passarà això d'estar moreno, eh? Perquè jo, vamos,
1: que bé, que bé. Sempre, sempre va bé desconnectar. Ara l'ha tocat al nostre company Esteban, que ja li tocava, s'ho mereix. També Miguel està de vacances. Així que
0: Miguel, la setmana que ve el tenim així.
1: El tenim així de nou.
0: A Miguel també se li haurà passat volant, segur. Així que una abraçada tant per a Esteban com per a Miguel. I nosaltres amb molta il·lusió esta setmaneta, que estem soles i, a més, amb una cita molt xula, eh? Tenim esta setmaneta. Ho contem demà, si vols.
1: Vinga, va, demà diem. Així
0: anem a fer un poc de goleta.
1: Demà ho diem.
0: Esteban va fer l'espoiler, però per si no ho recorden, eh?
1: Esteban és que és molt de fer espoilers, eh?
0: No, sí.
1: Però, bueno, va, anem a dir-ho demà.
0: Crec que es va dir tota la programació fins a que comença la nova temporada.
1: Vinga, va, esperem a dir-ho demà.
0: Exacte.
1: Tomàs, ens veiem a les 2:17, qualsevol coseta. Ja saps on estem.
0: Xarrem, fins ara.
1: I ara uns minutets de publicitat i continuem en Este Hoy Por Hoy, on tinguem la Vall d'Albaida.

0: I abans de la primera de les entrevistes, anem a fer una breu pausa per a la publicitat i tornem en uns minuts.
1: Sense això? Ja es respira la festa als nostres carrers. Música, pólvora, moros i cristians, sopars a la fresca i moments inolvidables. L'Ajuntament de Benicolet et convida a viure les nostres festes patronals. Del 31 de juliol al 9 d'agost, vine a compartir, celebrar i fer poble amb tots nosaltres. Benicolet t'espera. Viu les festes amb nosaltres. Consulta la programació a les xarxes socials municipals.
2: Empieza la semana con el sabor de casa. En Borinot Bistró te preparamos platos de cocina tradicional cada día.
3: Ven a comer aquí o llévatelo a casa.
2: Fideuá, paella valenciana, pimiento relleno, arroz al horno. De lunes a viernes de 1:30 a 3. Haz tu pedido y reserva tus platos desde las 9 de la mañana en el 678-42-2240.
3: Borinot Bistró, Plaza Mayor 4, Ontinyent.
4: Hoy por hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.
0: Una de la vesprada, 10 minuts, i anem ara fins al municipi d'Agullent. I anem a parlar d'un gest molt senzill, el de donar unes ulleres que ja no utilitzem. Ja saben que pot canviar la vida d'una altra persona. És una filosofia de la campanya solidària impulsada per l'Ajuntament d'Agullent i l'ONG Visió Sense Fronteres, que ja ha realitzat el primer lliurament d'ulleres recollides gràcies a la solidaritat dels veïns i veïnes. Una iniciativa que continua oberta i que permet donar una segona vida a ulleres graduades i de sol que estiguin en bon estat, que seran revisades, classificades i adaptades abans de ser enviades a països en vies de desenvolupament. Així que per conèixer tots els detalls parlem amb Manolo Cervera, membre de l'ONG Visió Sense Fronteres. Manolo, bon dia, bona vesprada, què tal?
5: Hola, bon dia. Hola, Carmen. Pues molt bé, ho has explicat perfectament. Ja crec que queda tot molt clar què és el que nosaltres projectem en la recollida d'ulleres.
0: Uh-huh. Primer que res, com valoreu esta primera resposta, esta primera recollida de la campanya d'ulleres, Agullent?
5: A veure, per a nosaltres, quan un ajuntament, per dir un, no sé, una entitat ja oficial, uh-huh, es fa endavant en donar la informació al seu poble per a que puga donar unes ulleres que ja no l'està utilitzant, les que estan en el calaix, que, en fi, aixes que sempre estan ahí i uno pensa què és el que faré en elles. Uh-huh. Pues nosaltres donem l'oportunitat a que les ulleres tornen a ser utilitzades. Uh-huh. I conforme has dit, i ho has dit molt bé, han de ser ulleres que es puguen de deberes reutilitzar. I reutilitzar vol dir que si a tu te les donen, tu te les pugues posar. Perquè a vegades pues, les ulleres de pasta, les ulleres que s'han quedat dins del calaix, per al temps solen anar perdent la qualitat i es queden apegaloses. I clar, això no té solució de reparació. Nosaltres tenim convenis fets tant en la Universitat d'Alacant, l'escola de el Departament d'Òptica de la Universitat, com en el CIP de Formació Professional Mislata, en el que ells les netegen, o sigui, han comprat màquines a postes per llevar les ulleres, després de secar-les, després de marcar-les altra vegada, després de embolsar-les. Una de les coses més importants per a nosaltres, per a poder després treballar, és que totes les dades que repleguen les posen dins d'una fulla Excel. Tant per a saber si és de xiquet, si és de xiqueta, en fi, que això no és el més important, però el tamany sí. I les embossen de 10 en 10, posen el número adient i van arreplegant-les. Nosaltres no les enviem a cap lloc, som nosaltres, quan en les campanyes, cada un de nosaltres, hem de suposar que anem 5, 10 persones, portem dos maletes plenes, sempre. Wow. Tant és així, pues, que ja hem donat, en els 25 anys que portem en marxa, aproximadament pues, 50.000 ulleres.
0: Quina barbaritat.
5: Tant de sol com de vista, com hi ha les que venen premuntades, que són les de vista cansada. En fi, estem molt satisfets del treball que fem i molt agraïts de l'ajuda que la gent aporta.
0: Uh-huh. Perquè, com bé deies, poden ser tant ulleres graduades com ulleres de sol. On es poden entregar les ulleres per a la gent que ens estiga escoltant? I si alguna persona té dubte de si una ullera pot ser vàlida o no, pot acostar-se i preguntar-ho?
5: Mira, quan un ajuntament com el d'Agullent s'ha fet endavant i l'altre dia vam estar una altra companya, jo, com a membres de la ONG, per a replegar-les i agrair-los el seu esforç, pues, en aquest mateix lloc, com ja hem dit exactament el que nosaltres necessitem, pues, els es poden explicar. Però qualsevol de les òptiques, normalment, quan tu vas en les teues ulleres, que t'acabes de comprar unes i dius, què faig en aquestes? Vale, pues aquestes normalment ells les guarden i després es solen posar en contacte amb nosaltres per a avisar-nos de, mira, tinc una caixa plena d'ulleres, però les envie, jo es dono a la millor la direcció directa de Mislata, o, en fi, que sempre n'hi ha una solució clara per a poder arreplegar aquestes ulleres.
0: Uh-huh. I quantes ulleres...
5: Pregunta les teues coses.
0: Sí, sí. Quantes ulleres heu recollit en este primer lliurament en el cas d'este municipi, d'Agullent?
5: Bueno, pues teníem una caixa completa i jo no les he comptat, sí? Perquè això és la feina que ara, després, hem d'arreplegar-les totes i les, quan les portem o tant a Mislata com a la Universitat d'Alacant. Uh-huh. I ells són els que continuen fent aquesta feina. Però, en fi, lo de la quantitat,
0: sí,
5: no és tan important, perquè el més important és posar en valor la reutilització d'aquestes ulleres.
0: Uh-huh.
5: Quan nosaltres arribem a un país, i per exemple jo sóc el responsable de Senegal, i allí pues, anem normalment pues, per almenys 4 optometristes, un especialista en fulla Excel per a buscar les ulleres, un ajudant per a anar buscant-les. En fi, portem normalment, ja dic, entre 8 i 10 maletes plenes d'ulleres. Per què? Pues perquè, clar, has de buscar les que s'aproximen més a les necessitats de cada persona.
0: Mm-hmm.
5: Són ulleres que ja tenen una graduació, però els ulls, bueno, pues, més o menys, tots fluctuen d'una manera o altra, però semblant, i les deficiències, sempre que puguis pujar la visió d'una persona, ja has tret algo positiu.
0: Exactament, aunque millores un poquet. Parlaves que eres el responsable, sí, de Senegal. En quins països esteu treballant actualment?
5: Pues, nosaltres estem en Kènia. A més, en Kènia també estem dins de la Universitat de Kakamega, perquè la nostra presidenta, Isabel Signes, i a més fundadora de l'ONG, ella no vol solament... recorda't en allò de la canyeta i el peixet, no?
0: Mm-hmm.
5: De ja portar només les ulleres, sinó que el que importa molt és la formació en el mateix país, en la gent que puga després ella anar ampliant la xarxa d'ajuda. Pues allí ja estan fent-se cursos de formació. En Sierra Leona, que és un país d'extrema pobresa, que ha passat 11 anys d'una guerra horrible, i els resultats sempre de les guerres són molt dolents, molt, que, bueno, que uno no s'ho pot imaginar fins que ho veu, perquè damunt en la gent amb més pobresa, amb més necessitat, sempre apareixen les rates, i dic rates no, uh-huh, físicament, sinó aquesta gent que se n'aprofita del dolor des de més, donant-los algo que es fa això oblidar, com és, hi ha una droga que es diu Kush, en la que bueno, el fentanil o tramadol i no sé què més porten, barata, però està destrossant un país i ja està en alarma nacional. Nosaltres, per a aquesta campanya d'ajuda, també fem arreplega de en aquest cas són diners, perquè estem creant un centre de recollida d'aixòs. Van començar les xiquetes. Fixa't les paraules que estic dient, xiquetes. Xiquetes, i ara també xiquets, perquè allí un xavalet està per al carrer, para la policia, no tens un lloc on anar directe a la presó, en els majors, sí que conforme sigui, és un desastre. Entonces, el que estem fent és procurar ajudar la recuperació d'aquesta gent, donant-los una formació i algo més, això és el que fem en Sierra Leone. En Camerún també operem, en Hondures també es fan operacions de catarates, en fi, hem estat en molts països i anem als llocs on ens demanen ajuda. Ara ens en demanen en altres llocs, no tenim tant de personal, perquè tenen en compte que nosaltres el que utilitzem són professionals, i els professionals normalment tenen faena i s'agarren de les seues vacances el temps
0: per a poder.
5: O demanen dies lliures que no cobren per a poder anar a aquests països. Aleshores, dime.
0: Sí, no, anava a preguntar-te que, a més de donar ulleres, perquè veig que estàs parlant molt dels projectes que teniu, de quines altres formes es pot col·laborar amb Visió Sense Fronteres per a la gent que no vos conega o que vos acabe de conèixer a través d'esta entrevista?
5: Sí, mira, en la pàgina web, que és una pàgina web que sempre està en formació, perquè sempre anem canviant coses per millorar, però, bueno, en la pàgina web és visiosensefronteres.org, tal qual, visiosensefronteres.org. Allí es veu amplament que és el nostre treball, on treballem i com treballem. Tenint en compte que els professionals són d'alt nivell i que es procura fer operacions de catarates en el mateix estàndard que es fa, sí. Aportem nosaltres tot el material. Aportem les lents intraoculars, aportem els microscopis quirúrgics, bueno, tot el material, perquè, clar, arribes a llocs en els que la infraestructura és mínima. I això, fins que no estàs allí, no ho pots entendre. Des d'ací, el món es veu d'un altre color. I així tenim problemes de que immigrantes sí, immigrantes no. Quan allà no són immigrants, però quan estàs vivint allí, de gent, la seva realitat, no pots comprendre com hi ha persones que davant la misèria i la pobresa de la gent, mira, ara l'altre dia ho has tingut ahir, el tema de Marroc, són bombolles que t'exploten davant del nas i no saps com, però sí. Fam, misèria. I nosaltres no és que vulguem arreglar el món d'aquesta manera, però al ser una ONG professional, la gent pot col·laborar. Bueno, pues, mira, fent-se socis, nosaltres paguem 60 euros a l'any,
0: sí.
5: I això, o les 60 euros, no és que doni per a fer molta cosa, però...
0: És una ajuda.
5: Cada granet, ja saps. I... tenim un projecte molt bonic en la Índia, en el que nosaltres fem un projecte que es diu Apadrina Ulls, i en Apadrina Ulls antes eren 80 euros, però per necessitats econòmiques de la compra del material, pues ara seran en 100 euros. Nosaltres fem una operació de catarates en una altra ONG importantíssima en la Índia, es diu Embracing the World, que ells posen els professionals i l'hospital, i nosaltres el material intraocular i les medicines que sempre fan falta per a després d'una operació.
0: Manolo,
5: i és tan fàcil,
0: sí,
5: com, dius, jo poso 100 euros sí. i sé que van directament a un hospital en el que van a fer una operació de catarates. És una altra forma de la que nosaltres estem orgullosos del nostre treball.
0: Uh-huh. A part de fer-se socis, tenim també, pel qual estem parlant, aquesta campanya que tenim a Agullent, la campanya solidària de recollida d'ulleres. Vos agradaria que aquesta iniciativa s'estenguera a més municipis de la Comunitat Valenciana?
5: Pues mira, ja tenim la gran sort de que gràcies a Agullent, una consellada de Fontanars dels Alforins, ha demanat informació per a fer exactament el mateix. Ja, ja tenim pues, un altre punt de referència en els que hi han anat uns companys de la ONG a parlar amb esta consellada, ja tenen pràcticament el programa preparat. Si no és que, sí, sí, l'ajuda, perquè a més això el que crea és consciència també, consciència solidària, que en qualsevol

0: I sap greu la gent que n'hi ha ajudant, gelant, eh? La gent que és col·laboradora, tària, que fa el seu esforç per a l'ajudar, per ajudar els altres. Aquesta és una feina que no és fàcil, eh?
1: Sí, i això
0: no és fàcil,
1: i gestos...
0: de casa, eh? Sí.
1: I aquests gestos tan, bueno, tan senzills, en este cas, com donar unes ulleres que poden canviar la vida d'una altra persona. Manolo Cervera, membre de l'ONG Visió Sense Fronteres, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Carmen, gràcies a vosaltres per donar veu a una ONG que treballa per a que la ceguera evitable tinga aquesta finalitat i que no, per culpa d'unes ulleres, no... que no tenen, o per una operació de catarates, arriben a la ceguesa.
1: Gràcies.
0: Jo penso que pega la pena.
1: Gràcies, Manolo, per la vostra labor. Gràcies, bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
0: Bon dia.
2: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
3: Prepárate en Bricochimo. Para las noches más calurosas, ventilador de techo de 3 aspas por solo 50 euros. 4 aspas por 69,95 euros. Para los que todavía trabajan, los nuevos tuppers de aluminio aptos para el microondas. Y para los que ya estáis de vacaciones, bolsas térmicas para playa, neveras, ventiladores de cuello. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida Almach 65, Ontinyent.
4: Jefe, ¿un nomikai?
5: ¿Un nomike?
4: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
3: Iniciativa La Coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular Cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro Cremaet! Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
6: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.
7: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo 19,90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
1: Continuem en directe, 1:28 en este dilluns 3 d'agost i viatgem ara fins a Fontanars dels Alforins, perquè el municipi es prepara per viure un dels moments més importants de la seva història. El pròxim 5 d'agost de 2027 es compliran 11 anys de la seva segregació d'Ontinyent i de la Constitució com a municipi independent. Enguany se celebra, per tant, el 99 aniversari, una efemèride que l'Ajuntament ja està preparant amb un ampli programa d'activitats culturals, patrimonials i institucionals. Així que parlem amb Maria Àngeles Beneito, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins, una de les responsables de coordinar tots els actes del centenari del municipi, perquè volen conèixer tots els detalls. Maria Àngeles, què tal? Molt bon dia, benvinguda.
8: Bon dia, gràcies.
1: Maria Àngeles, què representa per a Fontanars dels Alforins arribar als 100 anys com a municipi independent, encara que enguany es complís el 99 aniversari?
8: Significa un motiu de celebració, un motiu d'alegria, de recordar d'on venim i d'on volem anar i sobretot de que volem continuar existint. Sabeu que de vegades la vida als pobles menuts és complicada, però els que ací vivim i els que ens visiten saben que gaudim d'una bona qualitat de vida, tot i que de vegades, pues, lo que t'he comentat no és fàcil, però volem continuar sobretot existint.
1: Perquè és una data tan important per als veïns i veïnes del poble. Ja sabem part de la història, però per a la gent que no ho conega, que tingui aquesta curiositat.
8: Per què és important? Ja el dic, és una manera de celebrar. Tenim les generacions que ara vivim a València i a Fontanars, tenim clar la nostra identitat i la nostra existència, però no està de més, bueno, això, recordar d'on venim i reafirmar-nos del que volem continuar siguent.
1: Quins seran els principals actes o activitats que preparareu per al centenari? Ja ho teniu clar o

0: perquè encara queda un any per a poder treballar.
1: Sí, clar, però donant l'envergadura de la celebració hem estat ja treballant en associacions, en veïnat, en voluntariat per acordar un mínim d'activitats, d'esdeveniments que puguen celebrar el centenari i ja estan més o menys adelantats. Escriure un nou llibre que complemente els anteriors, fer algun documental també que complemente ja els existents, actes institucionals, exposicions, més o menys per ahir van les activitats o la naturalesa de les activitats.
0: Si no m'equivoco, teniu també una iniciativa de dotar d'una partitura a l'himne de la patrona. Quin valor té este projecte des del punt de vista cultural i com a regidora de Cultura de Fontanars?
1: Doncs pues, en el nostre poble no tenim un himne com a tal, com a himne del poble. Jo crec que no hi ha ningú al Forín en què no s'identifique en el himne de la patrona, sigues més creient o menys creient. Aleshores ha volgut, tot i que té una música de base per a ser cantat, s'ha volgut com orquestar, que la banda de música pugui acompanyar a la gent del cor per fer un himne doncs, més ric musicalment parlant.
0: I a més, per a que sigui una celebració de tot el municipi, i com bé deies abans, es vol implicar a les diferents associacions, col·lectius, als veïns. Com teniu previst organitzar tot això?
1: Ja s'han fet diferents reunions en el veïnat i en les associacions i en els diferents col·lectius per a replegar les inquietuds i les idees que hi havia. Crec que van començar a reunir-se ara fa mateix un any, crec que era per l'estiu o després de l'estiu, i durant el 2026 hi han hagut reunions, unes més nombroses, altres ja en gent més particular per organitzar sobretot el finançament, l'organització, a qui encarregues esta tasca, qui es va encarregar-se de l'altra, perquè al final esta celebració sols serà possible si la gent s'implica. L'Ajuntament fa com una mena de coordinació i òbviament busca pues, sobretot el finançament tan propi com les diferents entitats que hem anat buscant, però són el veïnat i les associacions qui ens està ajudant realment i de les quals participen la majoria de les iniciatives.
0: Uh-huh. I d'aquest suport institucional trobem a la Diputació de València, que ja mostra la seva voluntat de col·laborar. Què suposa este suport per a vosaltres, per a l'Ajuntament?
1: Ha mostrat la Diputació de València i també l'obra social de la Caixa d'Ontinyent. Amb dues estem en l'Ajuntament i en el poble en general molt agraïts. L'obra social de Caixa d'Ontinyent va ser la primera i ja ho ha fet de manera efectiva, està signat i acordat. I la Diputació de València vam estar la setmana passada l'alcalde Julio Biosca i jo en la seu de València i també el president va mostrar el seu interès i la seva voluntat per participar, tot i que no s'ha materialitzat de manera concreta l'ajuda seva.
0: Tornant un poquet a les activitats, Maria Àngeles, sempre que parlem d'història, de patrimoni, mencionem la importància de que la gent jove siga conscient de conèixer tota la història, tot el patrimoni dels nostres pobles i en concret del vostre, de Fontanars. Hi haurà activitats pensades perquè puguen participar totes les generacions?
1: Sí, sí. L'important és el que tu has dit, que s'involucre la gent. I ja durant aquest últim any ja veus algunes pinzellades de que la gent jove s'interessa per conèixer la història nostra recent. Hem projectat algun documental ja dels que teníem fet, hem fet recull de testimonis o de memòria viva de la gent que comença a ser gran, i veus que la gent jove s'interessa per aquest tipus d'històries, per la manera en què vivien nosaltres al Forenencs fa 100 anys, de la manera que vam arribar a consensuar entre tots que tal vegada era millor esdevindre un municipi per poder-se governar segons els nostres interessos, i la gent gran al mateix temps agraeix en certa manera poder fer com un feedback d'informació del que ells van viure o que els han contat que van viure els seus pares, i, i això sempre és molt d'agrair.
0: I molt important també aquests testimonis de la gent gran del poble, no? Que va estar més prop de viure aquesta època.
1: Sí, sí, ara mateix ja queda molt poca gent. Crec que tenim a Dolores, que és centenària, l'any passat va fer 100 anys i era una cria quan va passar això. Vull dir, efectivament ja no queden persones que van viure centenari de manera conscient, queden persones majors que ens conten el que van viure els seus pares. Però sí, sí, queden molts documentals. Afortunadament han hagut en el poble gent que ha tingut el gust i la implicació de replegar tots aquests testimonis, i ara mateixa pues podem gaudir d'ells a través de textos o de medis audiovisuals.
0: Mm-hmm. Creus que este centenari, les activitats que ja porteu fent durant este any i aquests documentals que han anat projectant-se, i també la gran celebració que tindreu l'any que ve d'aquest centenari, creus que servirà perquè molta gent descobrisca millor la història del municipi?
1: Sí, sense cap mena de dubte. Moltes vegades pues anem en el nostre dia a dia i deixem de costat la història més recent. També el que té els pobles menuts és que moltes vegades pues els mitjans que tenim de difondre la nostra història és menuda. Aleshores estem fent un esforç per reunir tota la informació que siga possible i posar a l'abast de la població de manera fàcil la història recent.
0: Maria Àngeles Benito, regidora de Cultura de Fontanars dels Alforins, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Estarem pendents d'eixe centenari, d'eixe aniversari, tant d'este 99 aniversari que es complís enguany, com per a l'any 2027 d'eixe centenari del municipi. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, que passes molt bon dia.
1: Igualment, convidar a la gent este cap de setmana. El dia 5, que és dimecres, farem un acte institucional com obrint l'any del centenari, i com sempre des dels últims anys, el cap de setmana més pròxim, el 5 d'agost, sempre fem una xicoteta agenda cultural i festiva per celebrar-ho.
0: Moltes gràcies, bon dia, adeu.
1: Vinga, adeu, gràcies.
2: Ja estàs preparat per a les festes d'Aielo? Mira, que cal agafar forces! Perquè de l'1 al 4 d'agost esclaten les festes patronals i de moros i cristians d'Aielo de Malferit. Entrades espectaculars, la conquesta del castell i molta, molta diversió. No deixes que t'ho conten i vine a viure-ho.
3: ¿Pero quién pone un villancico en verano?
4: Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
5: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.

0: 1:39 minuts del migdia. Continuem en directe en este Hoy por Hoy on Tinyent la Vall d'Albaida, dilluns 3 d'agost. I anem a viatjar fins a Albaida, perquè el municipi ha recuperat una figura històrica que havia quedat vacant durant més de 4 dècades. L'Ajuntament ha designat Maria Lluïsa Platormo com a nova cronista oficial d'Albaida, un nomenament que permet reprendre una institució de gran valor per a la investigació, la conservació i també la difusió de la memòria col·lectiva del municipi. La figura del cronista oficial no s'ocupava des de Vicente Gil Mascarell fa 41 anys. Amb esta designació, el consistori pretén reforçar la projecció del patrimoni històric, documental i cultural del municipi, així com també poder acostar la història local a les noves generacions i garantir que el llegat del municipi continuï viu. Així que tenim al nostre estudi a Maria Lluïsa Platormo, recent designada cronista oficial d'Albaida. Benvinguda, Maria Lluïsa. Què tal?
1: Moltes gràcies, Carmen. Pues així estem. M'heu convidat i benvingut.
0: Maria Lluïsa, contenta. Conta'ns un poc què va sentir quan se te va comunicar que series la nova cronista oficial d'Albaida. Com va ser?
1: Pues mira, jo vos ho conté. El senyor alcalde d'Albaida i el senyor regidor de Cultura, pues allò que em veuen pel carrer, diu: Maria Lluïsa, tenim un detall per a tu, si vols passar per l'Ajuntament. I sí, sí que tenien un llibret de José Segrelles. I bé, em passaren al despatx i, xe, pues molt agraïda del llibre i tal. Diu: bueno, això jo crec que és un poc la excusa. I clar, després vaig dir: això és la introducció. I veritablement el que volien era la proposta de que jo fora cronista. Vaig estar un mes llarg pensant-me les coses, perquè a nivell personal també vaig tindre una sèrie de activitats no esperades. I bé, a la fi, pues, em vaig decidir, vaig dir que sí, que es participara la resta de les formacions polítiques de l'Ajuntament, i el plenari fou el dia 30, dijous, i tots els partits polítics han recolzat esta proposta i jo me sent contenta, bueno, humilment orgullosa i enormement agraïda.
0: Uh-huh. I molt preparada també per a un càrrec, Maria Lluïsa, que porta des de fa més de 4 dècades sense ostentar ninguna persona. Una responsabilitat també, imagine.
1: Sí, és una responsabilitat, perquè jo el diré. Mira, l'últim cronista que hi hagué en Albaida, ho has dit molt bé, fou don Vicente Gil Mascarell, en un moment en què no hi havia internet, no hi havia Google, no hi havia Facebook. Aleshores, era un treball lent, era un treball consensut, l'home tenia les seues activitats empresarials i tal, i aleshores, avui en dia, es fa imprescindible encara consultar aquestes cròniques del senyor Vicente Gil Mascarell. I a més, era una persona oberta. Si algun estudiant, algun alumne, algun tal, jo mateixa, quan estava a la facultat, em dia el senyor Vicente: mire, voldria fer una pregunta. Xiqueta, quan vulgues. I, bueno, pues, va deixar el llistó, francament, molt alt.
0: Uh-huh. Ho viu també com un reconeixement a tota una trajectòria dedicada a la investigació històrica?
1: Però per part de qui? Del senyor Vicente?
0: Per part de vostè, sobre el seu nomenament.
1: Pues, mira, jo el diré. Jo vaig estudiar Geografia i Història a la Facultat de València, allà per l'any 71 vaig entrar. I vaig tindre, bueno, els meus companys i jo, alguns cronistes pertanyen, som vells companys de pupitre universitari, no? Uh-huh. Van tindre la sort de tindre uns bons professors: don Antonio Mestre, Alfons Cucó, Sebastià, que era de Villena, Emília Salvador, que no tan sols ens van ensenyar història, sinó que ens varen donar algo molt important: fama per saber més història. Aleshores, d'alguna manera aquelles promocions, jo crec que ens hem sentit d'alguna manera lligats a la investigació, perquè sempre hem volgut saber més, no? I don Vicente Gil Mascarell, una vegada, bueno, jo vaig estar diverses vegades, perquè és una anècdota important, pense jo, per a mi, diu, Lluïseta, és que en dia Lluïseta, què estàs estudiant? Jo dic, mire, estic estudiant pues, història, i diu, escolta, no t'olvides que en Albaida hi ha molta història que estudiar. I no sé, m'he quedat sempre, el que he investigat, el que he publicat, sempre ha sigut de Albaida, exceptuant els expòsits que vaig passar a la vall, sempre m'he quedat en el meu poble, d'ahí que tinga el sobrenom de historiadora de quilòmetre zero. Me'l va treure un amic i ahí m'ha quedat.
0: Maria Elisa, parlem un poquet d'Albaida. Nosaltres coneguem el municipi, és un municipi de la nostra comarca, sabem que té molta història, però què diries que fa d'Albaida un municipi tan ric des del punt de vista històric i patrimonial?
1: A veure, la història d'Albaida, veritablement, tenim un patrimoni molt ric. Tenim ja d'entrada un patrimoni ric que, a veure, jo crec que quan més es coneix augmenta l'estima. El nostre patrimoni, com el de tots els pobles, té dos vessants. Una vessant, pues, és el patrimoni gran. L'exemple més clar és el Palau. Però hi ha un altre tipus de patrimoni, que és el patrimoni oral, que forma part de la nostra vida. Els refranys, els apodos, els mals noms, contaralles que estan perdent-se. I després hi ha un tercer tipus de patrimoni, que és el patrimoni menut. I a què ens referis que en el patrimoni menut? Doncs pues mira, a una careta d'aigua, en la baixada d'una canal, a un toc, a un balcó, a la part inferior d'un balcó, que a lo millor és de ceràmica o tal vegada és sol hidràulic. I tot això, tot el que estic dient, està compassat per un patrimoni material que és el toc manual de campanes, que són 8 segles de manera ininterrompuda. Hi ha un grup important de persones que porten això endavant. Si em preguntes per les meues investigacions, en quin període? Pues mira, com els millors professors per a mi en aquest moment van ser els que he nomenat, pues, jo estic centrada en el segle XVIII, en el segle XIX i en el segle XX. Si puc dir-te que és una història compromesa. I el dic compromesa perquè és molt recent, i al ser molt recent, pues, algú pot parar-te per el carrer i dir, escolta, reina, que això jo no ho tenia entès així. Aleshores, la recerca de la documentació en arxius, en hemeroteques, és fonamental. Crec que no sé si t'hauré contestat.
0: Sí, perfectament. I jo volia anar un poquet al que has dit, no? Eixa part xicoteta de la història, del patrimoni, sí, dels episodis que tal vegada no es coneixen tant. Consideres algun episodi, història o part del patrimoni que siga especialment desconegut i que creus que mereixca eixa difusió al Albaida?
1: Pues mira, jo el dia 30 de gener d'enguany, o sigui, fa uns mesos enrere, vaig presentar un llibre, Miscel·lània albaidina. Una miscel·lània és un gènere literari que consisteix en recollir diversos aspectes i unir-los tots, i estos articles tan variats amb els quals vaig fer el llibre sols tenen un denominador comú, que és Albaida. I ahir jo vaig presentar una sèrie d'aspectes que formen part de la nostra història i que són desconeguts. Les caretes d'aigua, a mi m'han vist pel carrer o m'han enviat un whatsapp, diu, escolta, Maria Luisa, que jo tinc 70 anys, jo sóc de les caretes, no ho he vist mai. Clar, quan no coneixes una cosa, pues no el fixes. Ara resulta que la gent, bueno, els que han llegit el llibre o han comentat i tal, diu, xica, que cosa més maja. Pues sí, és una cosa curiosa. O els oratoris, les capelles privades d'oració, alguns tenien permís per a dir missa. I després, a veure, la qüestió social en la història a mi m'ha semblat, i continua semblant-me, molt interessant. El paper dels terratinents, el paper dels jornalers, el paper dels camperols amb minsos, porcions de terreny, i aquesta espècie de conflicte social que sempre han tingut els pobles rurals, no? Però ahí estic.
0: Molt interessant, molt interessant. Parlaves també del patrimoni documental, d'eixa part dels arxius. Sí. És necessari i molt necessari, no?, eixa part de l'arxiu, sí, i de tota la documentació per poder informar-se i contar informació que siga totalment verificada, no?, basada en eixos documents.
1: Sí, sí, sí, sí. Mira, jo, a veure, tinc la sort de poder alternar dos ambients que estan prop però a la vegada estan una mica allunyats, i és Albaida i València, no?
0: Sí.
1: En Albaida tenim un arxiu que jo me l'estime molt. Hi ha alguns apartats, alguns anys, bueno, pues que per raons X pues van desaparèixer, però en general l'arxiu municipal d'Albaida és la meva segona casa. Jo me l'estime molt. I després, a l'estar també a València, tinc accés a arxius on es pot trobar documentació referent a Albaida. En esto, vaja, me ve al cap l'Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, amb el qual jo vaig traure tota la informació dels espòsits vallalbaidins. Els espòsits són els xiquets que abandonaven en la porta d'una església o en un carrer i tal. I es portaven a la inclusa, bueno, popularment la casa, i els espòsits popularment es bordeig, no? I des del segle XVII fins a la primera meitat del segle XX m'ha resultat molt gratificant que algun que altre ontinyentí o bocairentí o palomarenc pues hagin trobat ixe avi o ixa àvia que va eixir de la vall i va anar a la borderia de València. I també ahir pues he començat, estic en el 1900, m'he parat en 1925. Pues no sé, em vaig clavar en l'estudi de les quintes dels xavals que anaven a la mili. Vaig començar en 1838 en la revista El Maig. He publicat una primera i una segona part, i en Albaida, en el llibre Miscel·lània, vaig publicar una tercera de 1900 a 1925. Però aquest article, aquestes investigacions són de parar el rellotge, parar també una temporada i continuar, perquè són pesades.
0: Com a historiadora i divulgadora, imagina que la teva investigació no ha parat, però ara ha sigut recentment designada cronista oficial d'Albaida, i m'agradaria preguntar-te per els projectes, per el que tingues en ment. Quins projectes tens en ment que t'agradaria impulsar com a cronista oficial d'Albaida?
1: Pues mira, t'ho vaig a dir. El dia 18 de setembre, diguem que és la meva posa en escena en l'Ajuntament. I després has dit una paraula interessant, divulgadora. La història no se pot quedar en les prestatgeries, ¿vale? I s'ha de fer un article, uns articles i unes publicacions que siguin atractives, que arriben a moltes persones, que tothom siga capaç de llegir un article, no amb un vocabulari que tens que estar en el diccionari al costat, o és el meu parer. I aleshores, mira, vaig adelantar-ho públicament. Vaig a... ja porto uns quants mesos, perquè el volia per una cosa, però vaig a dedicar-ho per una altra. Pues, allà al mes de finals d'octubre, novembre o desembre, vaig a fer la biografia d'uno dels, per mi és el millor, el més gran, l'intel·lectual més complet, don Elías Tormo Monzó. Don Elías Tormo Monzó, casat en la senyora Cervino, el pare Cervino era d'ací d'on tinyent. Mm-hmm. És que los poderes són imanes, se unen. I bueno, va fer una obra extraordinària, perquè va ser bueno, és un gran intel·lectual, el fundador de la càtedra Història de l'Art, va traure l'art explicat de manera avorrida i el va traure al carrer amb els seus alumnes. Però clar, és que també va tindre càrrecs polítics, perquè era del partit de Maura, era un home de dretes, però amb uns principis ètics que avui en dia la classe política repeteix, però una cosa és predicar i altra molt diferent és dar trigo. Una cosa és dir jo vaig a defensar el patrimoni i una altra cosa és enfrontar-se. En l'any 40, en l'arquebisbe de València, Melo, uh-huh, ¿vale?, quan volia tirar Sant Joan de l'Hospital. I avui en dia, Sant Joan de l'Hospital, junt amb la Fundació Hortensia, pues, s'ha quedat un dels racons més interessants històrica i culturalment de València. I don Elías Tormo... s'ha quedat una mica reduït a círculos elitistes, círculos intel·lectuals, perquè els seus alumnes més directes, don Julián San Valero, uh-huh, don Felipe María Garín Ortiz de Taranco, que va ser professor nostre també a la facultat, però ja estava jubilat, el Alfonso Ferrari, Angulo... És que estos alumnes han anat desapareguent, ¿vale? Uh-huh. Han anat desapareguent. Mira, i vas a permetre que conte una anècdota.
0: Vinga, es queden tres minutets.
1: Molt bé, me'n sobre.
0: Perfecte.
1: Don Elías Tormo portava els seus alumnes d'excursió dissabtes i diumenges, uh-huh, ¿vale?, a ensenyar-los a Aranjuez, a Toledo, i mire que detall... Per a no perdre la conversa amb els alumnes, uh-huh, anaven en el vagó de tercera del tren quan ell tenia en la butxaca el bitllet de senador. Però és que esta matí, a les 7 del matí, jo estava llegint que sí, se'n va anar de viatge amb uns alumnes a Galícia. Se'ls anava en la vaca de l'autobús. Clar, perquè allí podia veure millor les coses. Uh-huh. Per a l'autobús... Arriba la Guàrdia Civil i quan li va dir que era ministro d'instrucció de el, clar, presidit el govern per el senyor Berenguer, uh-huh, en la dicta blanda, bueno, jo crec que tardarien un poc en recuperar-se. Veus? No he gastat tres minuts menys.
0: Maria Lluïsa, tindrem més minuts amb tu. Enhorabona per el càrrec de cronista oficial d'Albaida. Moltíssimes gràcies. Per este ratet, per compartir aquestes històries amb nosaltres, i estarem en contacte i pendents com no els pròxims mesos de la teua designació com a cronista.
1: Vas a permetre que doni les gràcies a Ràdio Ontinyent, però entendràs que doni les gràcies a la Corporació Municipal d'Albaida i al meu poble.
0: Gràcies, Maria Lluïsa.
1: Gràcies.
0: Adéu, bon dia.
2: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
3: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
2: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
4: ¿Sigue disponible?
5: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche? ¿El piso tiene cargas?
6: Así me ahorro la inmobiliaria.
7: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes.

0: preparat per a celebrar un dels moments més destacats de la seva història. El pròxim 5 d'agost es compliran 100 anys de la seva Constitució com a municipi independent, el 5 d'agost de 2027, després de la seva segregació d'Ontinyent.
1: Enguany es commemora el 99 aniversari, mentre que l'Ajuntament ja treballa en els actes del centenari. Entre les activitats previstes hi ha l'edició d'un llibre sobre història del municipi, la recuperació de diversos símbols identitaris i la transcripció a partitura de l'himne de la patrona. Maria Ángeles Beneito és la regidora de Cultura de Fontanars.
2: Lo importante es que s'involucre la gent i ja durant este últim any ja veus algunes pinzellades de que la gent jove s'interessa per conèixer la història nostra recent.
1: A més, la Diputació de València i Obra Social de Caixa Ontinyent ja han demostrat la seva voluntat de col·laborar en una celebració que busca implicar tot el poble i posar en valor la seva història i patrimoni. De nou, la regidora.
2: Estem en l'Ajuntament i en el poble en general molt agraïts. L'Obra Social de Caixa Ontinyent va ser la primera i ja ho ha fet de manera efectiva, està signat i acordat. I la Diputació de València va mostrar el seu interès i la seva voluntat per participar, tot i que no s'ha materialitzat de manera concreta l'ajuda seua.
0: I més qüestions. L'Olleria ha finalitzat els treballs de restauració del refugi de la Coveta del Pastor, situat a la zona del Salido. L'actuació ha permès recuperar aquesta construcció tradicional amb la tècnica original de la pedra en sec.
1: A més, s'ha instal·lat una tanca perimetral i una placa informativa per posar en valor aquest espai. Escoltem les paraules de l'alcalde, de Ramon Vidal.
3: Identificar millor la zona.
1: A més, s'ha instal·lat una tanca perimetral i una placa informativa per posar en valor aquest espai. Escoltem les paraules de l'alcalde, de Ramon Vidal.
3: Identificar millor la zona.

0: con Iñaki de la Torre.
1: Radio Ontinyent.
2: Ja està als quioscos l'Extra Moros i Cristians 2026, que dita-lo clar. Entrevistes als càrrecs, els actes, articles d'interès i les millors imatges de les festes de l'any passat. Tot això i molt més a l'edició especial que lo clar dedica als moros i cristians d'Ontinyent. No et quedes sense el teu exemplar.
3: ¿Pero quién pone un villancico en verano? Pues Dicomed, nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
4: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
5: ¿Te suena la marca?